0: 27 minutos. Esto es Punto de Mira. Nos siguen llegando mensajes. Enseguida les leemos. Pero antes voy a saludar a Maribel Alcázar, que es la presidenta de la Federación de Vecinos de Palma. Maribel, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buen día.
0: Y antes de valorar la gestión del Partido Popular en estos 3 años de legislatura en Palma, le quería preguntar por una cuestión que afecta a la actualidad de un barrio muy particular. Y además, ustedes, la Federación, exigen la retirada de la sanción que se ha impuesto a la Asociación de Vecinos de Sallotja Born por la campaña contra el ruido. Es una imagen que yo creo que todos tenemos en la mente, esa campaña contra el ruido con carteles, ¿no?, en algunas viviendas. Pues esta asociación de vecinos en particular y estos vecinos han sido sancionados por eso.
1: Bé, en principi, evidentment, acaben d'enviar un comunicat, l'hem treballat en conjunt, amb el vistiplau de la Junta Directiva i també de la comissió que està treballant per tot el tema del renou, d'una manera especial el centre de Palma, però que en aquest moment hi ha gent que mos demana que vol participar pel tema de Son Fusteret, que també aquesta és una altra, i el que hem de dir, i ja quasi serveix una mica com a balanç de lo que parlàvem abans, no? De com ha anat tot, i és que en matèria de renous, en matèria de control del tema de les terrasses, una lluita històrica que fa tant d'anys i que especialment s'allotja aquesta associació, s'ha destacat moltíssim amb aquest tema, que el passeig marítim també ha estat en tot l'assumpte, no? I ha guanyat fins i tot a tribunals, també algunes sentències, també la gent del Coliseu, de la zona de Plaça de Toros, etc. Després de tanta de lluita, el que ens sembla una mica absurd, incomprensible, és que per unes lonetes d'un metro per 60, perquè s'han penjat entre balconades, perquè els veïns han posat un cable, es veu que està al mig de la calçada, que en tot cas se podia haver dit bona gent, canvieu el tema, s'hagin arribat a retirar els de 8 cartells que s'havien penjat, posant una sanció, quan davant dels nostres ulls tenim l'incompliment de la mateixa ordenança amb els articles 23 i 25 d'una manera molt especial, però en podien traure molt més, on hi ha parasols anclats en terra, cosa que està tremendament prohibit. Imagineu quant d'anys. Nosaltres, entre fotos del 2024, però és que tot continua exactament igual, ho hem fet quasi oposta. En Esborn hi ha coses anclades fins i tot amb electricitat. Els parasols queden en el carrer fins a la plaça de Cort, hi ha un hotel que es deixa de fora perquè les mesures no responen a l'ordenança. Però és un incompliment darrere un altre incompliment, darrere un altre incompliment, i aquí fins i tot hem demanat, bueno, no ens doneu els noms concrets, però digueu quantes sancions no només s'han posat, sinó han estat executades. I a hores d'ara continuem sense tenir aquesta informació.
0: Bueno, ¿saben a cuánto ascienden estas sanciones por estos carteles?
1: Sí, no, han posat 4 sancions de 60 euros, pues en total són uns 240 euros. No és tant l'element econòmic de lo que representa, més dels 400 euros que s'havien gastat els veïnats en fer-se lonetes, que també això suma, perquè se perd relativament, perquè amb aquesta sanció el que han aconseguit és que encara la campanya sigui més forta. Ara, una campanya de civisme, de convèncer la gent, no de garrotades, de dir, per favor, tingueu en compte que el renou, que és una sentència judicial que ho diu, que el renou mata, vull dir, és que...
0: Claro, porque de fondo y en la base está el problema real de esta barriada, ¿no? Que es cómo afecta a la convivencia el ruido.
1: En aquesta barriada i aquí i ràpidament van reaccionar totes les del centre de Palma d'una manera especial, i ja vos dic que vamos, hasta Son Cladera està patint, Son Fusteret, Son Anglada, mos ho deia dissabte. Vull dir, la gent ha generat un tal perquè la gent està patint circumstàncies d'aquest tipus que afecten i molt. I quin és el problema? El problema és la sobredimensió. No ho hem de carregar damunt el ciutadà de peu. Si tu tens una terrassa relativament petita en un marc on s'allotja, el que predomina és l'edifici i la terrassa té una certa capacitat reduïda, se genera un ambient. Però si resulta que hasta la llonja com edifici mos desapareix, perquè allò és un menjador a l'aire lliure, de tota l'esplanada per la nit és al·lucinant, que volen que passi, pues passa lo que ha de passar. I els veïns demanaven, bueno, tingueu en compte això, ja que les institucions no posen les mesures que han de posar.
0: El ruido precisamente es una de las principales reivindicaciones ciudadanas, vecinales, y así consta, ¿no?, en los informes de la defensora de la ciudadanía, ¿no? El ruido
1: es el
0: elemento más distorsionador de la convivencia. Y haciendo balance, mirando a 3 años atrás, ¿cómo diría que está hoy la convivencia en esta ciudad?
1: Bueno, pues la convivencia en esta ciudad está igual que estaba, pero no digo que está pitjor. Perquè realment en què han canviat? Vull dir, l'altre dia Valda deia que ara els patinetes s'han millorat. Pues, no sé si és que no trepitgem el mateix trespol, però a mi me costa que no. És vera que se varen posar algunes multes, però tanmateix la situació és la mateixa que hi havia. Vull dir, jo me continuo trobant els patinets d'una manera determinada, per la qual cosa fins i tot no només és un tema de garrotades ni de multes. Pensar que això s'arregla amb porrades és tenir una visió molt, molt limitada i molt anticiutadana de lo que són les coses. Fan més feina els treballs de conscienciació, el treball d'explicar a la gent les conseqüències, rompre amb l'individualisme, potenciar els temes comunitaris, no sé, tota una tasca que des del món veïnal feim és quan nosaltres pensem que se construeix respecte, perquè per respectar també s'ha d'estimar i s'ha de generar aquesta autoestima per la ciutat i pels espais públics. I si veiem que els espais públics estan al servei d'unes empreses perquè facin el que vulguin, pues indubtablement el missatge que estem enviant a la gent és, bueno, vale, pues si aquells ho fan així, jo per què punyetes m'he de callar?
0: Esta prometía ser la legislatura de la vivienda, así se comprometían todos los partidos políticos en campaña electoral, ahora hace más de tres años. ¿Cómo valora la gestión de este gobierno municipal del Partido Popular, liderado por Jaime Martínez, en materia de vivienda?
1: Bueno, en principi podíem passar per començar en matèria d'urbanisme, perquè en aquests moments d'ara el que tenim és un desgavell urbanístic al·lucinant. No només s'ha carregat el que era el projecte de Pla General d'Ordenació, el nou POGUM, que en el qual nosaltres vàrem fer a més molta de feina i vàrem intervenir en moltes al·legacions i tot un procés participatiu que se n'ha anat a fer punyetes, sinó que hem tornat enrere al 98, i amb uns decrets pels camí que l'únic que se plantegen en l'habitatge en general és que els constructors i els fons d'inversió i tot el que hi ha darrere d'aquest tinglado facin més, perquè guanyin més, perquè deixaran alguna cosa social, que quan mires els preus de lo que se considera social, nosaltres lo primer que hem demanat és qui defineix lo que és social, perquè pot pagar 300.000 euros a lo més barat que se suposa que se construirà, o lloguers de més de 1.000 euros. O sigui, això és social, en salaris de 1.500, on la gent amb aquest salari, si no té habitatge, ja se n'ha d'anar a una caravana o s'ha d'anar a una tenda de campanya, perquè és impossible trobar res. No veiem que s'hagi millorat en absolut. Més bé, en aquest sentit, crec que és la cosa que tenim com a més confrontada, i fins i tot se li han ficat mà a alguna cosa que a nosaltres ens dol moltíssim, i és, en s'excusa de lo social, voler donar, i ho tenim en els tribunals, amb un contenciós, que ha estat més a tràmit, el canvi de qualificació de solars dotacionals a solars patrimonials, perquè aquest sol públic i obtingut gratuïtament perquè l'han cedit per lleis uns promotors, se transformi en habitatge construït per constructors privats, promotors privats, que l'explotaran durant 75 anys a uns preus que les dues primeres licitacions que han sortit ja ens han aixecat totes les alarmes, perquè qui realment necessita l'habitatge no podrà pagar els preus que estan allà per 75 metres quadrats, doncs 1.400 euros, sense comptar ni el garatge ni el trastero, que si te'n vas per aquí encara se puja més.
0: Està en ese paraguas...
1: 40 metres quadrats, més de 1.000.
0: Sí, està en ese paraguas que lo aguanta todo para el Partido Popular, de vivienda a precio asequible. Claro, vivienda a precio asequible, ¿para quién?
1: No, el concepte, qui defineix que el preu és assequible?
0: Ahora mismo el mercat.
1: Si ho defineix el mercat, a nosaltres no mos serveix. Per això el que li demanem no és per qui governa, sinó amb qui governa, amb qui estableix el preu d'assequible. Nosaltres volem, com a part directament afectada i d'acord amb el reglament de participació ciutadana, tenir dret a ser considerats part afectada, que no mos hi consideren, i si en compleix el reglament de participació ciutadana, potser també haurien de posar alguna sanció a l'incompliment de les pròpies normatives municipals, dic jo, que els ciutadans, algun element haurien de poder tenir, no? Perquè no compleixen aquesta norma, i definir en lo social què és el preu social, perquè baixa l'epígraf d'assequible. ¿Asequible por qué? Es la pregunta. ¿Por qué?
0: Una última cosa y que les afecta directamente, ahora lo ha nombrado, en la participación ciudadana y esas ayudas que o no llegan o llegan tarde para las asociaciones vecinales.
1: Pero arriben tard.
0: Bueno,
1: la participación, com deia abans, es molt més que un tema de subvencions. La participación es el dret a prendre part en les decisions, no? A formar part d'una governança que com a entitats ciutadanes en teoria haurien de tenir dret. Això per un costat. Però dit això, evidentment l'accés a recursos és un tema important per al món veïnal, perquè amb aquests recursos i posant la nostra feina voluntària nosaltres dotant de serveis i construint comunitat, que no és una cosa que pugui fer qualsevol empresa. Construir comunitat se construeix a partir de valors comunitaris, i això ho té la gent que més fa feina de vegades i perquè creu en un projecte i creu en lo comunitari, no?
0: Evidentment.
1: I a hores d'ara, el cert és que enguany encara no han cobrat, ha cobrat la federació, això no me consola a mi ja ni mica, per molt que estigui bé per la federació, ha cobrat la federació perquè s'havia de fer, perquè si no, no hi havia ni Sant Joan ni l'Àngel, o sigui que era una urgència. I una associació de veïns, després d'una barallada quasi per un tema de nomenclatura entre el banc i l'Ajuntament de Castellà-Català, que ja és el colmo. Però han cobrat, però la resta no ha cobrat cap ni una.
0: Ah, que són moltes, sí, són moltes les entitats.
1: Que són totes les altres.
0: Claro. Pues así están las cosas. Mañana le preguntaremos por todo esto y por más al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que estará con nosotros en directo a las 12:20. Maribel Alcázar, muchas gracias. Como siempre,
1: gracias.
0: Presidenta de la Federación.
1: Gracias a vosotros.
0: Una abrazada. Y nos han quedado muchos mensajes de los oyentes en esta edición diferente de Punto de Mira. Me voy a quedar con una que tiene que ver con lo que hablábamos, que tiene que ver con la actualidad en Palma. Por favor, que Emaya, esto lo escribe Paco, por favor que Emaya limpie los camiones de recogida de basura. A su paso dejan las calles impregnadas de un olor nauseabundo que dan ganas de vomitar. Esto no es propio de una ciudad limpia, como nos dice el alcalde en sus apariciones en la SER. Pues este último mensaje, los que nos han quedado pendientes, irán mañana a partir de la una en una nueva edición de Punto de Mira. Ahora cerramos esta edición y enseguida saludamos a nuestra nutricionista Eva de la Flor.
2: Hoy por hoy Mallorca, Esther Vicens.
3: Rubio Producciones te trae Las Nits de San Carlos, el ciclo de conciertos de verano en formato acústico en el Castillo de San Carlos este mes de agosto. El 5 Santero y los Muchachos y los Brindis, el 12 Festa del Eclipse and Bislanders, el 19 Andrés Suárez y Cabot y el 25 La Habitación Roja y LA. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Radio Mallorca, Cadena SER, emisora oficial.
4: Vamos a ver, si crees que la movilidad sostenible es un cuento, dale una vuelta. Si piensas que la seguridad más avanzada viene de serie para unos pocos elegidos, mira, dale una vuelta. Y si crees que todos los híbridos enchufables son iguales, sube al nuevo Geely Starray EMI y dale una vuelta. Geely, ¿subes? Consulta condiciones en geelyauto.es.
5: Ven a vernos a Geely Auto Vidal, en Gran Vía, Sima 24.
6: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cara a gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
7: años de Orgullosamente Inca. 10 años de la fiesta del orgullo más grande de Mallorca. Y lo celebramos con la radio en directo. Hoy por hoy Mallorca, desde la capital del reggae. Hoy por hoy Mallorca especial, Orgullosamente Inca. Charlaremos con los protagonistas de esta cita ineludible del verano mallorquín. Orgullosamente Inca, The Wines. Especial Hoy por hoy Mallorca, este viernes desde las 12 y 20 del mediodía con Esther Vicens.
8: Una de las voces más extraordinarias del jazz actual llega a Mallorca. Samara Joy en concierto. Sábado 25 de julio, Trui Teatra celebra el 45º aniversario del Festival de Jazz de Palma con Samara Joy el 25 de julio. Entradas en truiteatra.es.
9: Ya han llegado las segundas rebajas a Mallorca Fashion Outlet. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Este verano, ¿cómo te ves en tus planes? Importa. No esperes más y estrena ese look de rebajas que hará tus fotos inolvidables. Mallorca Fashion Outlet, abierto todos los días hasta las 10.
10: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
11: Cuanto más pequeños ponemos los precios, más felices nos quedamos. Centro Liquidación. Armarios, sillas, mesas, colchones, dormitorios, cheslongs, más que rebajas. Por cada 500 euros de compra, regalo directo. Bonos con vuelos a España o Europa. Sin sorteos por cada 500 euros de compra. Centro Liquidación. Aragón 177, Palma y en Passeig Ferrocarril 81 de Manacor.
12: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de junio de 2026. Te esperamos en Autovidal, en Polígono Son Castelló y en autovidal.es.
13: El dissabte 25 de juliol a les 21:30, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, a les bodegues Macià Batlle, amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. Hi haurà tastes de vins Macià Batlle i productes mallorquins. Entrades anticipades al Club del Subscriptor de Última Hora, El Corte Inglés i a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Recaptació a benefici d'Amics de la Infància.
14: Los buenos proyectos empiezan con buenos materiales. En Almacenes Femenías llevamos 90 años proporcionando materiales de construcción e interiorismo con mucho gusto, porque lo que está bien hecho se nota. Almacenes Femenías, 90 años de proyectos de gusto y con gusto.
15: Rubio Producciones presenta los conciertos de las fiestas de San Agustí de Felanich en el Parc de Satorra. El miércoles 26 de agosto, Love of Lesbian. Una banda pionera y un referente. Sus clásicos, sus baladas, sus éxitos. Love of Lesbian el 26 de agosto. Entradas en rubioproducciones.com.
16: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble estará en tu casa con transporte y montaje gratis en 24 horas. El servicio entrega express es nuestro compromiso. ¡En 24 horas! ¡Gratis! ¡Rebajas! También con financiación a medida. Solo en Hipermueble de Palma y Manacor.
17: El mejor mueble, al mejor precio.
18: En Hipermueble.